0: Lucius prepauson espectacles comics a l'hospital per amusar les mainages e lor fa d'oblidar per un moment la malautio. Mes, pla segur, demorats pas d'este hospitalizat per rire de bon cor quand les casens so se presento. E just, aquí uno caribo. Abem calques historietos a vos conta. Un roulet passo en courant devant la besino que pren les fresques sus la porto.
1: Eh, on te vas, tan viste droulet?
2: Me bulegui d'arribar a l'hostal que la mamma aveva ballat in opernassado.
1: Ako, par exemple, es le primer cop que besi un mainatge se bulega per anar a recevere un opernassado.
2: Eh oh, mais se le papà torna a bagnou, es et que la meva ballà.
0: Aquí un altro. Cada maití, en anant a l'escolo, un drolle s'arreto davant d'un hostal e picho just la finestro. Le lugatari di l'hostal es pas content. E un jour, quand le drolle arrivo, l'arresto e le dits:
3: Digo, comenzi de nou e pro de te bese cada jour picha just la mia finestro. Che dirio tu un paire se me besio cada maití picha just la teu finestro?
2: Wow! Dirio che si es pla fort. Es que de Muran al 3e estache.
4: Pire come splaira e ho plan la lirotola e ho plan la liroto e ho plan la lirotola e ho plan la liroto.
1: E a questo. La nouvelle regento a bio un bejo d'insegnar notion de psychologie ou a sous escolans. E les idiguet, que les cause l'impression d'este innocent célèbre. Au cap du moment, a qui ou toto, que célèbre, pas conté. La regente soudit. A la bête, toto, pensos a tau que de quines cos podes est innocent?
2: Nani, madame, mes me fasio dau de busbese tutto solo cliado. Soy pietadus.
0: Per fini, un opulido de Carles Mouly, l'eil de la Clastico, que s'est emplegat al metro a Paris, es vengut amb sa famillo, sa fenno e dus droulets, passa calques jours de vacances a la campagna, din la borde un tes nascut. Les droulets s'estunon de tot ce que besen de nubel. Un maiti sustut, ester en estomacats, debese un cuado de pouletus en train d'espeli.
1: Gaito donc!
0: S'exclamo l'une.
1: Gaito così aquelos bestiotos minutos arribon a se desembulia per sortir del clesque.
2: Eo!
0: Sa dis l'autre.
2: Mes yeux, ce que m'estunen le mai, es cousi un pouscut fa per i dintra se le coupa.
1: Eh ben, aquí una bona missió que he d'oblidar les moments pesus. Veritat és que, en Occitan, les galejades són més risulieros. Nada nos canto la meu pare que és jardiner et que trobe una flor. Au coque ben!

0: Actu, musique, interview, tout ce qui se passe au sud de Toulouse est sur Radio Galaxie, 98.5 FM.
1: Enoxita, s'il vous plaît. La billetto de Bernard Berger.
2: Luego de Pascos, quand la porto se drou bisquet, la cagno restec déjà ou pas. De Barreri de Udenaut, d'Udenaut, e ero aquí, din la cousino uno saco a la ma. Me buteri leuleu in un maschetto e demureren a tau a un brave mestre l'un de l'aute. Eri positiu e lo cubit nos deseparabo d'un pei uei junts. Aro eros aqui, da wanju, mas incaro taluen, e tireres de la saco lueu, che eros anado chere allo scioculatario du bilagge besi. Ne un aute all'ustau me digeres, lo mangerei a quest'essir. Lueu lo pausere sulla tavola, le prengeri, le gaiteri e le tornere pausa. Bevenget alla spotos un riset che pudios pai beire e le merces che balbusigeri escanat un pau per la maschetto e un pau per le sanglot che me nusabo la garganto. Lausigere spas. Toio il bulludo prene din les brases, te sarà contro giù, talisa lupeu l'eschino, te putuneja, te dire de las mas e del cos, tout ce che lus mots gauson pas esprimi, de morere naqui, plantats, como de paisels, a escambiar las dareros nubelos de la nostros claustratio, como se ero un besino en visito. Un adiu e tenangueres. Pauseri l'oeu sur buffet, l'enduma, le jour de Pascos, camme l'entemeneri, en pensant que, fa deux ans, l'aurion mangiat a masso, las lagremos me bengeren as ways. Plutôt de cubit.
1: Enoxita, s'il vous plaît. La billetto de Bernard Berger.
3: Sur les hauteurs du Carabin, j'écoute Radio Galaxie sur 98.5 FM.
4: Aquel matí del primer de l'any, sul cot de mitjor manca un cart, la Catinu, tot encusinejant un repaix de festo, se demingrava fermi.
5: «Es que haurà pas oblidat»,
4: se disió en pensant al jacutí, se demandant que un present anava i portà per i suetà la bonornada. «E, justament, aquí lo jacutí que arribo». La Catinu l'ausís, que traversò la cor, que drubis la porto, e per faire semblant de res, s'afano a sas cacerolos. A la vez, lo jacutí s'approchò d'ero sur la punta des alters, e pinyo un putu dins lo coupet en s'esclamant: «Bonornado, ma per loto!» Pei se tiro un paquet, un gros paquet de darrer l'esquino.
5: «Mon Dieu!»
4: s'esclama a son tour la Catinu en fasquen l'estunado.
5: «Que es aco que me portas?»
4: E se destrigo de cupa la ficelo, destripa lo papier e, sul cop un poc estumacado, so dits:
5: «Mes, en diria un parell de botos! De botos per anar a la pesca!»
4: «Has devinat, ma per loto!» respon lo jacutí tot content. «Me soy pensat que aco te faria plaser de venir a la pesca a meio. Cada cop que porti pescar, te planyes que te l'haisi tutto solo l'hostal.»
5: «Io a la pesca»,
4: replico la Catinu.
5: «Sabes pla que hai mi pas de tu pescar? A come miro l'estumat, de bese a que los pauros bestios de peix escuete ja pindulats a l'inquet.»
4: «Excuso-me, hi he plus pensat. Mes, las puras metre cam memes per anar-te passejar.»
5: «Vas badinar? Dame las patassos que come faria. En dirio de nauquets. Pas possible. Quina pentura has preso?»
4: «De 43.
5: Ara vets sabes pas que cal si de 40. Acostu que te cal de 43.
4: Recu quina sort. Me soy tot abarrejat.»
5: «Eh bé, seràs de les anades canviar.»
4: «Me hi se pot pas. Dins aquel magasin repren un pas la marxandisa un cop vendudo. Renunde en un decan en faire d'aquelos botos.»
5: «Aco és pas complicat»,
4: dice la Catinuda amb un sorrire trufarel.
5: Auras que las metre tu per anar a pescar. Fa un temps que havies en veixo d'un parell de botos a tal. Aquelos són a ta mesura, profitoné.
4: Oh, nani, fa mino de protestar lo jacutí. Les hai crompades per tu, pas per jo.
5: Bé, encara un cop a cos pas complicat. Puisque les has crompades per jo, les guardi. E puisque a cos tu que vas a la pesca, les te prestaré cada cop que n'hauràs besun.
4: Ma perloto, veni aquí, que te fas que un altre putu, s'exclama lo jacutí tuturus. Si os un ofenno como se mei plus.
5: E as pas tu vist,
4: ajusto la catinu. E se'n va al tiradu del bufet, prene un pitxot paquet estrupat din de papier daurat, nosat amb un pulit ruban rebixinat.
6: Què és aco?
4: Demanda lo jacutí intrigat, en se destrigant a son tour de drubir lo paquet. Mes taleu drubit, demoro gorjo badanto.
6: Uno pipo,
4: so dit. És un nas salungo d'un pam.
5: E uno pipo de luxe,
4: ajusto la catinu.
5: E ja esturrit lo portomonedo per la crumpa. E es pulido, nani?
6: Ah, per este pulido es pulido,
4: respon lo jacutí que se vei qu'es pas de tout embalat.
6: Mes que ne farei?
4: Dempei que lo medesi m'interdiguet l'amendro cigarreto si volio i pas crevar d'un home xanto piccolo, fa 3 anys que hi ha restat de fumar. Aro, a costu que fumos.
5: Mon Dio, s'exclamo la catinu, i ei plus pensat. Can hai vist aquello pipo talo ben pulido, a com hai sortit del cap. De can em faire d'aquello pipo?
6: Beleu purios lo no es cambia.
5: Ja cos pas possible. Le magasin ho l'hai crumpado como l'utio. So que es vendut.
6: Ebe, anem passar un contrat, s'ha dit lo jacutí. Tu has las botos e a cos jo que pesqui. Jo e la pipo e a cos tu que fumos. Puisque me prestos las botos, jo te presti la pipo.
5: Ah, mon perlo, s'exclamo la catinu tuturuso. Beni que te fasqui un putu. Sabio i ben que finirios per trobar lo bon sicut. E me ben que un ideio. A partir d'aro, can haurem un present a nos faire, farem de memos. Cadi un crumperà per a ofrir a l'aute so que hi fa lo mai en vejo a ell, pei farem escambi. A tal, serem assegurats que so que haurem causit nos farà tot el plaer. So que provo, brave monde, que tot finís per s'adubar per millo, canton saps en devenir.

0: Radio Galaxy 98.5.
1: Per la Zuzità, nosaltres també. Retrobats les nostres emissions zuzitanos, les dimecres maití de 10 euros a 11 euros, les 17 maití de 10 euros a 11 euros e les dimenge maití de 7 euros a 9 euros.